Las gratulaziuns da RTR ils 9-2 jai dumengia in di de fina bialaura de stad. Temperaturas altas ad ozzas e propi da vei quitau bocca la tuerta de natalezzi sa gli de glatsch a luassi forsa lum memi aspert. Quei cao ai lura de las gratulaziuns vus vais a un telefonà no loc cien ben ven ciacun 30 se vus les gratulà vus vais a scriver in messaggi WhatsApp 079 2 cien 7 0 7.